M'agrada el Barcelona, que és més que un club. El Nàstic Tarragona i el Juventud. M'agraden los Manolos, all my loving you. Amigos para siempre, turututu. Soy muy de Puigdemont, sin acritu. Que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 i també RAC1. Les noies de